kú òfin ní jókòó tẹtẹrẹ. Bàbá àgbà ẹlẹ́sìn mẹ́ta. Ẹ̀mí tó gun àtàlàáfíà láṣẹ Elédùmarè.